Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

se bez un pas partit, tutis luz d'un sul país, que se bez un pas partit, tutis luz d'un sul país, que se bez un pas partit, tutis luz d'un sul país.